0: DTR, Dub Trinity Radio.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.